0: somos líderes en vehículos de ocasión multimarca con un gran stock de seminuevos y kilómetro cero listos para ti. Tasamos y compramos tu coche al momento. Y además financiamos a tu medida para que estrenar coche sea más fácil que nunca. Ven a Spoticar Alcira en la avenida de Drets Humans frente a la Clínica Tecma. Y en Xàtiva, carretera Manuel Alcira. El coche que estás buscando te está esperando.
1: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Descobrint la comunitat amb la Generalitat Valenciana.
3: Situat a pocs quilòmetres de la ciutat de València, el Parc Natural de l'Albufera és un dels espais naturals més emblemàtics de la Comunitat Valenciana. Esta llacuna litoral, envoltada d'arrossars i de boscos de ribera, és un autèntic refugi per a nombroses espècies d'aus i un dels millors llocs per a gaudir de la biodiversitat i dels paisatges mediterranis. A més, els pobles que l'envolten mantenen viva la tradició pesquera i arrossera estretament vinculada a la història d'este paratge. Una de les experiències imprescindibles és fer un passeig en barca al capvespre, quan el sol es pon sobre la llacuna i el cel es tenyix de colors espectaculars que converteixen l'Albufera en un indret únic. Completar la visita amb una degustació de la gastronomia local, especialment d'una autèntica paella valenciana o de l'all i pebre, és la millor manera de descobrir l'essència d'este parc natural.
4: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: y es momento de aclarar lo sucedido y lo que está sucediendo. Andreu Salom, alcalde de la Alcúdia, buenas tardes.
1: Sí, buena vesprada. Buena vesprada, mi Luis.
0: A
1: sí,
0: ver, aquí nada. Tú te estuviste un año ahí al frente, además nos estabas, nos atendías cada día, estabas ahí. Y...
1: Un año completo, porque la vaga va a ser el 29 de octubre, un año sucedido. Sí.
0: Llega noviembre del año pasado, 2025. ¿Y qué ocurre después de un año trabajando duro en la Alcúdia?
1: Pues bueno, pues que al final las personas tenim un límit y yo portava els meus mesos, evidentíssimament, jo crec que passant-me de la ratlla de lo que és el límit humà i mental, i va haver un moment que no vaig poder suportar i ho vaig passar verdaderament mal, tan mal, jo, això ho dic i ho he repetit, jo en 30, quasi 38 anys ja treballats que porte, era la primera vegada, Luis, sí, que m'agafava una baixa mèdica, la primera baixa de la meva vida, sí, i me vaig resistir perquè, claro, jo considerava que tot i que de salut no podia estar en les condicions requerides per afrontar el que és una postdana, una reconstrucció i demés, pues volia deixar-me l'ànima. I no vaig poder, i me va doldre molt, i per això que me vaig sumir en una profunda depressió.
0: Però bueno, afortunadament de tot se sale... Y llega ahora el 15 de julio de este año, hace unas semanas, y bueno, pues usted ya se encuentra mejor, la cosa ha mejorado y decide volver. Pero bueno, se encuentra durante su ausencia, la persona que se encargó de llevar a la alcaldía fue la concejal Ángels Bois.
1: ¿Eh? Sí.
0: Y ahora vuelve usted y se encuentra con un ambiente un tanto enrarecido en la agrupación socialista de la Alcúdia, parece ser que le han dejado un tanto de lado, o al menos esto es lo que usted denuncia, bueno, e incluso argumenta que se siente completamente abandonado e incluso acosado por algunos miembros del grupo del Partido Socialista en la Alcúdia. Alcalde.
1: El tema es verdaderamente es muy desagradable. Mira com la meva confiança inicial, evidentíssimament, en la primera tinenta d'alcalde, que jo quan delegue per baixa mèdica les funcions d'alcaldia, les delegue en ella. Vull dir, si hagués hagut algun problema de confiança, de deslleialtat o algo, no ho haurà fet. T'estic parlant de finals ja del novembre de l'any 2025.
0: Sí.
1: Jo estic de baixa, assumeix les funcions pròpies d'alcaldia, i jo me trobe durant estos mesos, i ho dic, i ho he declarat, i ho he dit, pues, que part, no tots, part de la gent, de l'agrupació local del meu partit, pues no me fa el costat que ha de fer-me. En poques paraules, me donen ja per completament amortitzat.
0: Yeah.
1: Claro, estem parlant d'una enfermedad mental, que és la que jo he sofert, i estem parlant de que la meva responsabilitat i la meva obligació i el meu compromís en els veïns i veïnes de l'Alcúdia és acabar la legislatura per la qual m'ha votat i he guanyat en el 2015, en el 2019 i en el 2023 les eleccions municipals. He sigut 3 vegades ja guanyador i reelegit 2 vegades. I, a més, Luis... com veurien els veïns i veïnes del meu poble que en un moment delicat l'alcalde se'n va per la porta de darrere. Jo torne amb l'única voluntat de treballar, de sumar i d'aportar per a que la reconstrucció que encara està en una fase molt inicial, perquè són molts diners, són molts tràmits, però ja està començant, pues, que la reconstrucció siga una realitat el més aviat possible. I me trobe pues, que no, perquè es veu, pareixer, que els plans del meu partit, sempre del meu partit a nivell local, són que Àngels Boix siga la propera candidata, la qual cosa, pues, a mi bé, no em sembla ni bé ni mal, perquè si és una decisió del partit, pues, n'hi ha que acatar-la, però que jo tinc l'obligació i tinc la responsabilitat d'acabar la legislatura, però per ajudar, per a treballar i per a sumar,
0: claro,
1: no per anar-me per la porta de darrere quan venem al donar. I ja ha sigut la situació, i sembla que algú no s'ho ha agafat del tot bé, però que jo no he tingut cap afant de protagonisme ni cap afant de ser novament el que

0: candidat a l'alcaldia per part del Partit Socialista, ni molt menys. Jo torno a dir que jo tinc una baixa mèdica, me reincorporo a la meva obligació, que és ser l'alcalde i acabar la legislatura, per a treballar i per a ajudar.
1: És que tampoc s'entendria d'altra manera.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Els efectius esperen acabar avui donat per controlat l'incendi de la Vall d'Uixó. Bona vesprada. Com cada dia coneixerem l'última hora, avui fem una ullada també a l'atur que ha deixat juliol, al turisme i a l'oratge. Perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia, este mes que ja hem deixat enrere ha sigut extremadament càlid i el més sec del segle. Totes les nits han sigut tropicals. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Un dia més pendents de l'incendi de la Vall d'Uixó, que ha cremat 9.600 hectàrees i que manté a esta hora 50 efectius de bombers treballant en la zona. Hi ha alguns punts encara on s'aviven flames i la previsió és donar-lo per controlat les pròximes hores. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: Més quan les condicions meteorològiques són favorables, però la zona cremada és àmplia i encara hi ha flama en llocs puntuals. La conselleria reforça la tesi de que l'incendi va ser intencionat i la recuperació portarà molt d'esforç. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
3: Ha habido un pirómano, que es el que ha originado todo el incendio, que esperemos pues, que pueda ser enjuiciado. Nos va a llevar mucho trabajo. Ha habido daños materiales importantes en entornos agrícolas, poca afección en viviendas y en entornos urbanos. Las tierras abandonadas son la peor de los combustibles, el peor de las herramientas para luchar contra los incendios.
2: El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani aposta per una repoblació mosaic i recuperar també els usos ramaders. La investigadora forestal Luna Morcillo assegura que la regeneració del cremat pot començar aquesta mateixa tardor.
4: Contamos con una vegetación que está completamente adaptada a este tipo de perturbaciones y ya cuenta con unos mecanismos de adaptación y de regeneración post-incendio perfectamente capaces, ¿no? Es cierto que la recuperación puede empezar a verse muy pronto, siempre y cuando las lluvias de otoño o de finales de verano acompañen y siempre y cuando estas lluvias no sean especialmente torrenciales.
2: La zona més crítica per a la recuperació són les 1.500 hectàrees que ja se van cremar en 2016 en l'incendi d'Artana.
1: Agroseguro ha assenyalat que ha rebut ja sinistres en 211 parcel·les agrícoles amb 71 hectàrees afectades majoritàriament de cítrics, encara que també d'alvocat i olivar. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat este matí dos explotacions ramaderes de la zona afectada per l'incendi per a explicar les ajudes aprovades pel Consell.
5: Per exemple, aportacions de fins a 8.000 euros per vehicles danyats en una explotació ramadera o 15.000 per explotació, als quals se sumen ajudes per cada cap de bestiar perduda.
1: En el vessant polític, Compromís ha demanat la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències i ha carregat contra la gestió dels populars davant la campanya d'incendis forestals. Jesús Pla és diputat de la formació en les Corts.
6: El risc d'incendis, evidentment, era conegut des de feia mesos, però el Partit Popular torna a arribar tard i mal. Des de Compromís hem reclamat una planificació seriosa, estabilitat laboral per als bombers forestals i mesures com la coordinació de les emergències valencianes a través d'una unitat valenciana d'emergències i la recuperació de la gestió pública del 112.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Uniste al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: L'atur ha registrat la seva major pujada en un mes de juliol des que hi ha registres en la Comunitat Valenciana. Segons dades del Ministeri de Treball, va augmentar en prop de 7.000 persones respecte a juny, un 2,5%. Això deixa la xifra d'aturats en 289.000 persones. L'increment s'ha concentrat sobretot en el sector serveis i ha baixat en l'agricultura, és l'únic sector en el que ha baixat lleugerament. Agents socials i administracions assenyalen que les dades de juliol han estat marcades pel procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat pel govern central. Alejandra Carrillo.
8: Els sindicats Comissions Obreres i UGT fan una valoració positiva d'aquest procés. Totes dues organitzacions destaquen que la regularització ha permès incorporar a milers de persones al mercat laboral de manera legal. Rocío Pascual, la secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Raül Rosselló, secretari de Diàleg Social d'UGT.
9: Buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes, que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues cotiza y cuenta con derechos laborales.
10: El comportament del mercat de treball demostra, acredita que la regularització d'immigrants era necessària i ja està tenint efectes molt positius. Per fi, persones que ja estaven ací poden accedir als seus drets i poden complir amb totes les seues obligacions, cotitzar a la Seguretat Social i pagar impostos.
8: Per la seva part, la patronal SEV considera que la incorporació de nous treballadors suposa una oportunitat per a cobrir vacants. Immaculada García és la secretària general de la Confederació Empresarial de la Comunitat.
11: Debe interpretarse teniendo en cuenta la estacionalidad propia del verano y el proceso extraordinario de regularización que está incrementando la población activa. El fuerte aumento del paro en el colectivo sin empleo anterior pone de manifiesto la necesidad de acelerar la inserción laboral de las personas regularizadas. Para ello es fundamental identificar cuanto antes sus perfiles profesionales, impulsar formación adaptada a las necesidades de las empresas y agilizar los trámites administrativos.
1: La Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena de juliol amb una ocupació hotelera del 90,2% de mitjana. Són 2,4 punts per damunt del mateix període de 2025, segons Osbec, que compta amb bones perspectives per a esta primera quinzena d'agost. Andreïna Pietri.
5: La secretària general de la patronal hotelera, Núria Montes, assenyala que Benidorm està sent el motor de la temporada, encara que quasi tots els destins han superat els registres del mateix període de l'any passat.
12: Alicante Sur alcanza el 90%, la Costa Blanca, sin contar Benidorm, también roza el 88%. La provincia de Valencia, con un fuerte tirón de Gandía, supera el 91%. Y la ciudad de Valencia se acerca al 90%. Y Castellón no se queda muy atrás, supera el 85,5% de ocupación media y sigue la misma estela de crecimiento que el resto de destinos de la Comunidad Valenciana.
5: Per nacionalitats, el mercat